N31, nästa Norrhopik, N31. Docine Manoir, alors, vérification de carte.

Una gaig més mullet, Michel Bola, ma que Michel està, dels temps que m'ha d'agradar ajudant a tu mullet, ma que els temps que m'ha anat demanant.